0: manera, pues agafant un poquet de tono i de més.
1: A foc lent
0: I
1: ja la
0: res,
1: tiene o... No, mitjà.
0: sí, perquè no vull que la ceba se creme ni res. Vull que se quede ben clareta i transparent, no? I res, una vegada ja està, la tenim així a mig coure, el que anem a fer és a introduir la resta d'ingredients. Anem a ficar una fulleta de llorer, anem a ficar pebre en boletes, una miqueta de pebre negre, també anem a ficar el que és vi blanc, el vinagre i una miqueta d'aigua, val? Aleshores, ahir ja tenim, diguem, la mescla que va produir aquests cabells meravellós. I el que anem a fer, simplement, i així de senzill, és que una vegada se'l bull, val? Anem a ficar un bull pues, a foc mig, baixet, ni s'interessa que vagi a poquet, val? Anem a incorporar aquest
1: El
0: pollastre,
1: pollastre que teníem.
0: val? I anem a deixar que això estiga coent-se pues, mínim mitja hora, vale? Entre 30 i 40 minuts, vale? Poquet a poquet, mig tapaet, perquè no s'evapore massa el contingut, i la veritat és que, a veure, els aromes ja ho diuen tot, i sí que és de veres que se te queda un escabeig meravellós, aprofites el que és el pollastre, i després nosaltres, pues, la idea és fer pues, alguna amanida, pues, això, pues, en brolls de
1: Aprofitat.
0: fruits de...
1: Sí.
0: Clar. Ara és d'estiu i li agafem eixes cabells i tu imagina't-lo, o sea,
1: Bueno, me ho
0: eixe
1: estic
0: sabor.
1: imaginant, ara mateix estic salivant i em costa parlar. Sí.
0: Efectivament. I tu saps que val la pena que eixes cabells deixen que s'atempere, quan estiga ja fred se fica a la nevera i és millor menjar-se-lo pues, un dia després, vale? Començar a provar un dia o dos després
1: Perquè ja he
0: que
1: agafat
0: ja
1: tots
0: tot
1: els
0: això està...
1: sabors i... Oi, oi, oi, oi, que bo, que bo.
0: Efectivament. I fixa't que és una recepta super senzilla, hem fet aprofitament, hem fet conservació, d'acord? I la veritat és que la tenim de cara a l'escabetx, el que podem tindre molt de temps, i aquest líquid és meravellós per a poder aprofitar les amanides,
1: Sí,
0: vale?
1: sí.
0: I ara que a l'estiu són dates en les que, saps, volem refrescar, no? I bé,
1: Perfecte.
0: i això és la recepta d'esta setmana.
1: Ahí tenim aquests escabets, en aquest cas, de pollastre al forn, que, com dèiem al principi, així no es tira absolutament res, s'aprofita tot, i en aquest cas hem aprofitat les sobres d'un pollastre al forn. Perfecte, hi ha molts ingredients, hi ha moltes quantitats, hi ha moltes coses. Això on està? En la web estarà?
0: Efectivament, com sempre, a la web, unarecetaenrecuerdo.com, hi ha el perfils que hi ha a Instagram i Facebook i demés, ahí trobareu el pas a pas, les fotos, perquè vegeu com ha quedat i com se pot fer d'una manera senzillíssima.
1: Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Quique, una abraçada.
1: Arriba el moment de parlar del vi. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Avui estem vestits amb l'uniforme oficial de la bata, una bata que ens hem posat blanca per analitzar molecularment el vi. Això sona molt al laboratori.
2: Pues sí.
1: Què anem a
2: Bueno,
1: fer avui? Va, conta'ns.
2: al fill a la cap, pues tots estem fets de química, no? Pues en este cas el cava, els quatre tipus que n'hi han de cava, pues el jove, el reserva, el gran reserva i el de paratge, pues tenen unes característiques organolèptiques que podem detectar, però la ciència diu que això se tradueix en molècules. I, a més, identifica com se pot maridar, no? O quin tipus de menjar li va bé a aquestes molècules que trobem en aquest tipus de cava.
1: Val, o sigui, estem analitzant les característiques organolèptiques de tota la vida, però ho disfressem de química, podríem dir, més o menys.
2: Exactament. De fet, bueno, pues n'hi ha un expert francès, que li diuen François Chargé, que va fer un estudi sobre les harmonies, no? Es denomina creador d'harmonies i va presentar a Barcelona, a la denominació d'origen cava, pues quines eren les molècules dels quatre tipus de cava que n'hi ha en el mercat.
1: Molt bé.
2: I va, diguem, fer un perfil aromàtic vinculant-los amb ingredients i cuines internacionals com la peruana, la mexicana, la dieta mediterrània i el xapó.
1: Val.
2: Quasi res, eh?
1: Vinga, pues anem allà. Havies parlat dels quatre tipus de cava, no? Que són els que anem analitzar?
2: Sí, pues mira, tenim el cava jove, el que tot el món, diguem, té més a l'abast, que és el

0: el cava, que com a mínim té 9 mesos de criança, que, bueno, pues, si analitzem aquest tipus de cava, pues, ens dona, pues, notes d'anís, de fruita blanca, de flors blanques. Clar, això, fent un estudi molecular en una cromatografia de gasos, espectrometria de masses, que és la paraula tècnica per a descriure-ho, pues diu que trau unes molècules com són l'anetol, l'acetat d'amilo, el linanol, inclús el hexanoato de etil. És a dir,
1: no em sona res si tinguem, del que acaba de dir.
0: Si tinguérem que parlar en cristiano, pues diríem, pues, l'alfàbega, el fenoll, la menta, la coma verda,
1: més, sí. Ahí sí,
0: l'oli d'oliva, les gambes. I clar, pues, bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En esa salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues una cuina mediterrània, no? Basada, pues, en herbes i en herbes fresques, sí. Com pot ser, pues, això, pues, la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
1: Amb tot això, pues, aniria bé este cava, el cava jove, dir... aniria en totes aquestes coses prou.
0: Sí, podríem dir que li ve una ensalaeta, per exemple.
1: Exacte, sí. Molt bé.
0: Sí. Després ja, pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, sabem que són més de 15 mesos de criança, i, bueno, pues, va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I-decalactona, el guaiacol, la damascenona, que, bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrat, de media, de porros, de pistatxo, cacau...
1: Sí, també em sona més, sí, pues, que tot això que acabes
0: de dir. Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues, al final, pues, ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues, en cuines com la mexicana, no? La mexicana... pues, utilitzen molt de picant, uns curris també, pues, que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza, pues, aquest tipus de picants, no? Com l'ají peruà. Sí. I bueno, pues, pues podíem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana, sí. Que no estaria mal, no? També per a maridat i se cava.
1: O sigui, se cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, no?
0: Sí,
1: a més que els sabors també forts. Que...
0: Vale. Exactament.
1: Molt bé.
0: I, bueno, pues, ja passem al gran reserva, no? Que és el de més de 30 mesos que tenim que ja, pues, bueno, pues, ahí hi ha hagut una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especiat, de fruita confitada... Pues ahí també, pues, n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, furan... Bueno, pues, si busquem una analogia, no?, en lo que solem trobar al mercat, no?, pues tindríem, pues, la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèric, ceba, ostres, gambes roches, vedella... O sigui que ahí, pues, està clar que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues, també li anirien prou bé, no? Pues, estem parlant també inclús algo de cuina mexicana en el chipotle o inclús diria jo la famosa cartorrada americana, no? Que posen les hamburgueses i tot això.
1: Molt bé, i això aniria bé, gran reserva. Un cava...
0: Un gran reserva. I quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, aquestes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones. O sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol, bueno,
1: el i uns altres,
0: furfuril mercapacta, que és el cafè, és per exemple el que té el cafè, no?
1: Sí.
0: I per això dia que bueno, pues, en carns fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no? De més de 3 anys, i bueno, pues L'essència s'ha ficat a l'abast del cava per a, bueno, pues trobar pues aquestes similituds en lo que és el menjar i poder saber pues com marida millor aquests tipus de cava.
1: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot aquest temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
0: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant, i peruana, inclús, bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant, i ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja aniríem més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues carns fumades i pues guisats mediterranis de llarga cocció, pues per exemple estic pensant en un puchero, que també
1: sí, fantàstic, i tot això, este estudi, no, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé totes aquestes combinacions.
0: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre, claro. Jo sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
1: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i fins una altra.
2: Fernando Estellés, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
3: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues vagi a menys.
1: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es preparen
3: una granja? No se'n va molt la cosa, al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahí millorem molt les granges per a que pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i puguen passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem movent-los d'un punt a un altre, també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues, que el camió estigui ben ventilat i tot això per a que tampoc passin aquesta calor, perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. I sinó que és una cosa que interessa a tots.
2: I una cosa, perquè la nova normativa sigui molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat a un intent o no hem arribat? Com està la cosa?
3: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa, i quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguem mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en què està l'animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sigui molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetissin a tots treballar bé.
1: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que
3: sí,
1: s'han de complir.
3: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguen bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió, vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però bueno, jo pense que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguen passant calor per el que vos deia abans, perquè al final una vaca que passa calor no produeix tanta llet. I és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguen bé, el millor possible.
2: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Quique, que ha refrescat.
1: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
2: I una dita?
1: Al juny, la pluja és lluny. Si plou, cada gota és com el puny.
2: Ho mirarem.
4: Con Pepa Blanes.